0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Mitego sa nulo manema kuwa Rádio Moçambique, Nampula.